Deus, santo, puro, sublime, majestoso, glorioso. Tu és santo, tu és perfeito, tu és Pai de amor, misericordioso, e confiante